Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mand una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.

Aquests són els nostres consells. Fregir sense esquitar. En calentiu sempre la pella abans de posar-hi oli o la mantequilla. Amb aquest sistema no s'aferren ni els ous. Un altre sistema és posar un pot de sal a la pella quan estigui calenta.

coneguem les nostres dites i refranys. La fornera no té ulls darrere. Vol dir que són nosaltres mateixos que ens hem de guardar dels perills.

0: riot, de manaca.
1: Som l'Antònia del mes de Maria de la Salut.
2: Som en Miquel, de Marratxí.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, fet

Aquests són els nostres consells. Arròs ràpid. Quan teniu a preparar arròs i voleu que se cogui molt més ràpidament, recordeu deixar-lo en remull amb aigua freda durant una mitja hora abans de començar a cuinar-lo. Necessitareu molt menys temps per coure-lo.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan els fiats dormen, els àngels reposen. Ho diuen les mares quan tenen les escritures en el llit i poden descansar de les atencions que els infants requereixen quan estan desperts.

0: Sóller.
1: Són les vaquetes de la cabaneta.
2: Són les Francisca Terrassa de la Pobla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Hola, bon dia. Som en Joan Toni, el cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també, en especialment, per en Manu Blanco, el meu companyer i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

Soc en Joan Carles Bestard, actor, i vull enviar la meva salutació i el meu molt d'anys a Ràdio Murta, la nostra música, la nostra gent. Ràdio Murta és tot, sí, musicalment parlant, és tot. Posa aquelles cançons que a nosaltres ens agrada escoltar, amb poques paraules. Ara passa una moto. Ràdio Murta és Mallorca. Molt d'anys, moltes felicitats i per molt més.

Aquests són els nostres consells. Més suc a les llimones i taronges. Per treure el màxim de profit a les llimones o a les taronges, recordeu aquest consell. Abans d'exprimir, poseu les peces durant uns segons dins el microones a poca potència.

coneguem les nostres dites i refranys. Bufant, bufant, fan ampolles. Posant els mitjans i el treball que pertoca, s'obté allò que se val.

Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: Fan de siesta, que falta. Des de Sillà, i me diuen Juane. Me pare, no? De Vila Franca.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Estimades amigues i estimats amics, som en Joan Erasmo Mochi i estic parlant des de Madrid. Llàstima perquè m'agradaria estar palma amb altres. Però què hem de fer si les coses són així? De totes maneres, jo també tinc la possibilitat de poder gaudir de la programació de Ràdio Murta, que és boníssima. M'agrada molt la música que posen. I per això vull agrair aquesta programació i vull felicitar a Manu Blanco, el responsable de l'emissora, i a tot el personal, i enviar una forta abraçada per a tots. Hem de compartir la bona música de Ràdio Murta. Una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Jugo verd més durador. El jugo verd que guardeu dins la gelera no està del tot fresc. El podeu reviure posant-lo dins un tassó de vidre amb un pot d'aigua i dins la gelera. Amb un parell d'hores estarà fresc i com acabat de coll.

Coneguem les nostres dites i refranys. En Tomeu veu el gep de l'altre i no veu el seu. És quan deim de no veure els nostres propis defectes.

0: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerret Omar Rullant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerret Omar Rullant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: Hola a todos y a todas, yo soy Lode y quiero enviar un saludo muy fuerte a mi amigo Manu Blanco y a todos los oyentes de Radio Murta.

0: una garrafa de cineu.
1: Som en Joan de Solla.
0: Som de Capí de Sant Sardina.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ja tornen els bunyols.
2: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
3: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge, dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.
4: Bueno, queridos amigos, queridas amigas, queridas familias, soy Carlos Arguiñano y desde aquí, desde Radio Murta, hoy vamos a hacer algo rico, rico y con fundamento. Pero no lo voy a hacer yo, que yo soy Carlos Arguiñano, pero lo va a hacer Marcos Esteban, que es un imitador, que la verdad es que a mí me encanta que me lo digan. Y además cuando digo rico, rico, que además en Radio Murta, como se escucha también en la radio, y estamos acompañados de nuestro queridísimo amigo Manu Blanco. La verdad es que estamos contentos, y nos vamos a ver muy pronto en la 88.4.

0: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urdia Services. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
2: Hi ha llocs que formen part del dia. El cafè de primera hora, una menjada tranquil·la, un sopar que s'allarga. I a Manacor, xarop ha tornat per acompanyar cada moment. Berenars, dinars, sopars i bon ambient. A la plaça Ramon Llull, xarop, el teu lloc de sempre, renovat.
3: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.
4: Hoy es un buen día para cambiar la imagen de tu espacio. Decotex Balear abre sus puertas para ofrecerte todo tipo de revestimientos, cortinas, alfombras, moquetas, jardines verticales a medida, todo tipo de parquet, tarimas de exterior, vinilos de pared, proyectos personalizados y mucho más. Visita nuestro showroom en Gremio Hortelans 5 o decotexbalear.com.

Aquests són els nostres consells. Casa tancada. Podeu prevenir les males olors que se formen dins una casa quan està tancada una temporada si utilitzeu aquest consell. Prepareu unes botelletes amb alcohol i unes fulles de llorer i les deixeu obertes a les diferents habitacions de la casa. Quan torneu, ja veureu quina olorata.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess by Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess by Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
5: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. L'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
6: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. Aquest setembre, Son Mosh torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!

0: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
1: Arriben les festes de Santa Maria de Sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de la festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
2: Uf, quina calor! I avui què feim?
3: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
2: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
3: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
2: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi, això és que a teva.
4: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
5: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

coneguem les nostres dites i refranys. El diable, quan és vell, sap més per experiència que per consell. Vol dir que la vellesa és la font principal dels coneixements pràctics.

0: El corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: Descubre Trasglobs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Trasglobs.
2: Tens ganes d'esport? I d'apunti aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
3: Tornen les havaneres al Port de Sóller. 14a trobada d'havaneres a la platja del Repic. Esdeveniment gratuït amb el passeig en barca, el rom cremat i les agrupacions musicals. Divendres 18 i dissabte 19 de setembre. Tren de Sóller disponible els dos dies a les 18:30 des de Palma i tornada en bus. Venda d'entrades a l'estació del tren. A Palma, per 13 euros. Organitzat pel grup Trui, Ràdio Mallorca Cadena SER i Ajuntament de Sóller. Col·labora el Consell de Mallorca i l'Institut d'Estudis Balears.
1: Cada vez que te cepillas encuentras pelos en la almohada o en la ducha, es el momento de tomar el control. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la caída, los picores y la falta de cabello. Primera consulta gratuita. No esperes más y ven a visitarnos. Estamos en la calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Ana Mata de Campos.
1: Don Juan, el coll en Rebaza. Som un Miquel de Crestaig, de Sa Pobla.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sempre Ràdio Murta, m'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, clar i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure.

vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: Aqualand estrena dos nuevas vertiginosas y trepidantes atracciones, Kukulkan y Huracán. Solo para los más atrevidos, dispuestos a desafiar los retos más extremos. Ven a seguir descubriendo la transformación del parque y atrévete a sentir experiencias únicas en familia o con amigos. Además, con las zonas infantiles renovadas para que los más peques lo pasen en grande ante el imponente Dragoland. Recuerda, este 2026, un nuevo Aqualand El Arenal te está esperando.
4: Hola, molt bon dia. Comencem un nou dia amb alegria i en Ràdio Murta. Ai, mano, avui m'he aixecada com a flamenca. Sí, per què no me poses una cançó d'en José Luis Rodríguez, El Puma? Ai, ja quan era jovenet amb aquella capaïra que me tenia aquest bergant. Oh! Ai, cantava allò que m'agradava tant de Pavo Real, Pavo Real, Pavo Real. Posa'm Pavo Real. Ai! Visca Ràdio Murta!

Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes les poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam. ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar?

0: pasaste por mi...
1: Ja tornen els bunyols! Bunyols boníssims! Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims! Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols! Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
2: Bon dia, Ràdio Borda. Mira, són la Francisca de Menorca i voldria per dia 17 la cançó Muñequita Linda. I la dedic a Ariadna, la meva bisnieta, que és dia 17 als seus anys, però també per jo, perquè és el meu 90 cumpleaños. També la dedic a la Nati de Sant Oliva, a la Fina de Sant Serra, a la Margarita de Campanet, a la Maria Rosa Pasqual, a la Neus de Sa Pobla, a l'Eulàlia de Sant Ferriol, a la Luisa Dinca, a la Maria Magdalena de Santanyí, a la Maria de Palma, ai, no sé més, a la Issa de Rafalmau, al senyor Tomàs Navarro, a la Coloma de Sant Oliva, i no sé de qui més ara. Ai, i a tots els que escolten Ràdio Morta, pels meus fills, nets i fills nets, i els d'estar a net, i tots els que escolten Ràdio Morta, per locutor i la seva família, si pot ser pel dia 17. Segur que ens ho, muñequita linda, per la meva neta, bisneta, no neta, no, bisnieta, Ariadna. Vale? Gràcies, Manu. Bon dia.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A. Tens ganes d'esport? Ir a punt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
1: Hola, bon dia, Manu. Bon dia, Vicente, el Rodríguez Murtó. Mira, Manu, m'agradaria escoltar, per favor, una fortida de lágrima per en... És com que ja no me'n recordo. I la nave de l'olvido, si pot ser, per favor. I, bueno, pues nada, la dedicaria, com sempre, pues a meu Barceló, després el meu cunyat, en Xisco, després en senyor Tomàs Navarro, a la Coma de Sant Oliva, en la meva cosina, la meva germana, la Maria de Petra, de Blasina Carmen, la Maria Magdalena de Santanyí, en Carmen de Sant Serra, un besito, en Nati de Sant Oliva i en Francisca de Menorquia. I bueno, pues nada, ja sentí que és el dia 17. Pues molt bé, benvingut. Te sentirà bienvenido. Pues nada, molt bé, te content, suposo que jo estic. Espero que tothom igual, tothom té una empra. Has de venir quan tu te presqui. Tothom ets el jefe, per tant. Bueno, visito per tu, per teus fills i per tu, Ràdio Murta. Vale? Visito, adiós.

0: Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
1: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
2: Hola, bon dia. Soc la Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó de Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Eres toda una mujer. Se la dedic, com sempre, a tots els que escolten Ràdio Murta. Una abraçada molt forta per tu, Manu, i moltíssimes, moltíssimes gràcies.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolides. T'esperam a la carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Tolides, sembrant futur des de 1910.
0: Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec mezclat de Sainz y Queregols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068, martes y miércoles cerrado, en calle Econom Caldentei junto Plaza San Jordi. Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
2: Hola, bon dia, Ràdio Munt, bon dia, Manu, i tota aquesta gran família, i Nanati. Me podria posar una cançó de Betty Norbonne, sa que sigui, vale? Moltes gràcies.

0: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
1: ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar?

0: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
2: Hola, bon dia, Radio Murta. Són la Maria de Tollerich i vos telefon Pac, però vos escolt cada dia. En aquest moment voldria que dedicasses una cançó a la tia Carmen Blanco, que ja fa més de 90 anys. Per dia de 8 de juliol. Ja la vaig felicitar. Amb molt de carinyo de tu, de Mano Blanco i de la senyora Maria de Blanco, que són ta mare. O sigui que molt de besos i que tingui molta felicitat tots aquests anys que encara li queden. També vull felicitar o recordar aquestes persones que me telefonen, bueno, que no me telefonen, no, que a la ràdio, na Nati, després aquesta senyora Dinka, després na Margalida de Campanet, que m'han felicitat pel dia del nom de Maria, i jo sí que penso en elles, perquè els escolt cada dia, els escolt, el que no som massa de telefonar ara. I, però vaja, totes les que se'n recorden de jo, un abraç i que siguin molt felices i que tinguin molta de salut. I també va per tothom. Podries posar una cançó d'en Jaume Anglada, que vaig saber que ja està bé del tot, i és dels nostres, en Jaume Anglada, qualsevol, o el Pincel, un tal Pincel, que jo l'he conegut, que tu ho saps, en persona. Una abraçada, Jaume, i endavant. Adiós i bon dia.

Maria de Llum, Anna Maria Antònia de Llum Major, Anna Joana i Anna Empet de Llum Major, Anna Maria Antònia de Falanich, i a tots els que creien a l'Àrea Murta, i a tu i a la teva dona, i a tota la teva família, i a tota la família de Ràdio Murta, i a tots els que criden a Ràdio Murta, i en Vicent Ferrer, i a tots, i a Ràdio, i en el Canal 4. I a la Margalida, a la Ida Petra, a la Belciana, a sa mare, a la Maria de sa Bodega i a en Mateu, a en Simó i a en Maria, a la Margalida del Brollador, la Marga del Brollador i en Carles, a en Paloni i en Bernat, a la Florentina de Petra i en la seva filla i en el teu fill i en el teu net, i en Miquel Cotó i a la seva dona, a la Magdalena de Sant Guineu, a la Francisca Canjona i en el seu home i en Maria Antònia de la Carnisseria, i en Catalina de la seva germana, i en Joan de Sassany i a la seva dona, en Martí Caramella i a la seva dona, en Xisco Munà i a la seva dona, en el meu fill, a tots, en Tomeu, en Francisco, que no hi siga, en Llorenç, en Maria Antònia, en el seu dos fills, en Maria Magdalena i en Tomeu, en Llorenç i en Beatreu. I perquè aquesta dona té que dissabte fa 100 anys, cumpleaños feliz. Si pot ser per demà. Adéu i un altre. Moltes gràcies. Una ferrada molt forta per tu, Manu. Gràcies. Adéu.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A

0: Canal 4 Televisió.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
2: Bon dia. Jo moltes som en Bernat de Can Picafort i voldria dedicar una cançó a la meva cuidadora i la cançó se diu és del Fai, que per mi que diu el cuponazo, una que té el cuponazo, l'altra saque la loteria. En primer que en té dues de cosa d'això i li volia dedicar a ella perquè a ella li varen que va dir si moria dijous de 10 a 11 perquè de 10 a 11 i de 10 a 11 i quart, no? Gràcies i que ho passin bé.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691 82 53 21. Repito, 691 82 53 21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
1: Uf, quina xulo. I avui què fem?
2: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
1: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
2: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
1: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi, això és que a teva.
3: Hola, bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanet i te voldria demanar una cançó, la de la motxilla azul. I m'agradaria escoltar-la, fa molt de temps que no l'he escoltada, i també la dedicaria a la Maria de Tolleric, a en Jaume i a Antònia Barceló de la Barrala de Campos, a Antònia de Llummajor, a la senyora Francisca de Menorca i a la Maria Magdalena de Santanyí i a en Vicenç Ferrer. Moltíssimes gràcies i fins una altra.

0: Llega la vuelta al cole con Folder.
1: Bolígrafo borrable Friction, 1,95 euros. Cuaderno tapa blanda, 1,32 euros.
0: ¡Qué animalada de precio!
2: Folder, líder en papelería y líder en servicio, precio y variedad. Folder.
1: Tres tiendas en Palma, calle Manacor 17, calle 31 de diciembre 44. Y nueva ubicación, calle Rafael Rodríguez Méndez 8. Número de WhatsApp, 689-30-2842.
3: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
4: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta'n el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
5: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 de matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-439-785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-439-785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

0: Necessites gasoil? Per la teva obra, finca o empresa, el gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urdia Services.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb arrels.

Aquests són els nostres consells. Cisternes en bon estat. Un bon recurs perquè la cisterna del bany funcioni sempre perfectament consisteix en tirar de dins, setmanalment, un tassó de vinagre, deixant que actuï tota la nit. Així evitareu els depòsits de calç i d'altres residus en el seu interior.

0: Atención, novedades en Can Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971 42 73 20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer. Can Matías Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871 87 34 44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

coneguem els nostres dites i refranys. Fred, si no el fa davant, el fa darrere. Vol dir que tots els hiverns fa fred, encara que a vegades vengui amb algun retard.

0: s'enduï. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vinicanella, a on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
1: Som el Tina de Barna.
2: Som en Tomàs de Porto Pi.
3: Soy Toni de la Figuera.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar Restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, Variats, Pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados, todo el día. Martes, cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971-51-1255. Bar Restaurante Solivera, como en casa.
1: Mafalda diría, piensa menos pero mejor. En Instaladora Cardell lo han hecho. Piensan en tu bolsillo. Con sus instalaciones de fontanería, electricidad y mantenimiento, ahorras en energía y dinero. Porque pagar menos sí que nos pone de buen humor. Instaladora Cardell. Compromiso, eficiencia y trabajo bien hecho en el sector industrial y hotelero. Visítanos en instaladoracardell.es o en calle Cambalero 5, Palma.
2: ¿Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
1: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
3: Vol donar a conèixer la seva empresa? Vol donar a conèixer els seus productes? Ràdio Murta el pot ajudar. Perquè per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Abono natural. Si voleu donar-li un aliment extra a les vostres plantes, guardeu les clovelles d'ou que aneu emprant, les que poleu i les poseu dins una regadora amb aigua i les deixeu reposar. Passats 5 dies, regueu les plantes amb aquest líquid. Segur que creixen més fortes.

0: sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede, pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
3: Hola amigos, soy Elena Bianco. Bueno, quiero saludar a todos los oyentes de Radio Murta y sobre todo a mi amigo Manu Blanco. Un beso a todos.

0: dedicada a la Rosy.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. Qui dia passa, any empeny. Vol dir que vencent les petites dificultats del moment es venç una part de les dificultats de tota una empresa de tota la vida.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

Bon dia, estimat Manu. Espero que hagi passat un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot, cada dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per grams. Amb pàrquing gratuït. O per grams.
3: Venga, si del Rodero.
4: Anna Encarna, des de Serenal. Som de Joana Maria i estic intervinint igual i sense elles.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Tornen les havaneres al Port de Sóller. 14a trobada d'havaneres a la platja del Repic. Esdeveniment gratuït, amb el passeig en barca, el rom cremat i les agrupacions musicals. Divendres 18 i dissabte 19 de setembre. Tren de Sóller disponible els dos dies a les 18:30 des de Palma i tornada amb bus. Venda d'entrades a l'estació del tren. A Palma, per 13 euros. Organitzat pel grup Trui, Ràdio Mallorca Cadena SER i Ajuntament de Sóller. Col·labora el Consell de Mallorca i l'Institut d'Estudis Balears.
2: Hola chicos, soy Mireia Bravo y quiero mandar un saludo a todos los seguidores de Canal 4 y Radio Murta. Un besazo.

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
3: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Rem sense problemes. Vos agrada menjar rem però no suportau menjar-lo amb pell? Hi ha un remei per pelar-lo fàcilment. Basta que poseu el brot dins aigua bollint uns 30 segons. Veureu com ara el podreu pelar sense problemes.

0: Moltes gràcies.
1: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitges migdia fins a les 4 i mitges hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Son Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Son Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
3: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb so petit comerç.
4: Hola a todos, amigos. Soy Santi Carulla, de los Mustang. Un abrazo muy especial para el amigo Manu Blanco, que dirige y presenta este espacio en Radio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. Un diable coneix l'altre. Vol dir que la gent de la mateixa casta procura no perjudicar-se mútuament.

Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.movi. Ajuntament de Palma.

0: Som a Miquel Ferribot de Benacà.
1: Telefon de Porta Colom, Sant Antoni Roig Andreu.
2: Sona Noelia de Falanit.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: a Espà Bou. Vos esperam el pròxim diumenge, dia 20, en el Mercadet d'Oportunitats de Muro. En Fonsa Rápida cada pan cuenta una historia y cada dulce es una obra de arte hecha con cariño. Somos una panadería y pastelería artesanal donde el sabor auténtico de Mallorca se hornea cada día. Ingredientes locales, recetas tradicionales y manos expertas que transforman lo cotidiano en algo extraordinario. Desde nuestras tradicionales ensaimadas hasta el pan moreno recién salido del horno. Aquí se respira pasión por lo artesanal. Ven a descubrir el sabor de lo hecho con alma. Estamos en Avenida Miramar 52, Ser Rápida. Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que revioles sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApps 633 26 0016. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Bonisi!
1: Tu fontanero puede vender tu casa, y tu peluquero, y tu cuñado también. El problema no es quién la pone a la venta. El problema es quién responde cuando aparecen los problemas. Vender una propiedad es mucho más que abrir una puerta. Es informar, negociar, proteger y acompañar. Si quieres vender, confía en quien lleva casi 30 años resolviendo problemas. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge, dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.
3: Hola, amics i amigues de Ràdio Murta. Soc en Pedro, cantant de ses bobotes. I vos volem desitjar que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanem el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots!
0: Idò sí, Bipolar. Perdoneu que arribem tard. Avui el programa serà una miqueta més curt, però és que no vegis Palma. Mare meva, i l'autopista. És que anem a pitjor en tot, eh? Mira que jo sempre tal... I mira que jo surto molt de temps, tingui reunió, estigui on estigui, però no estan preparats, és a dir, no pot ni ploure, os cauen quatre gotes. Després faim l'efecte Mirón, hi ha un cop, mos posam allà, totalment estancats. No és una excusa, no, jo no som, no m'agrada, jo m'agrada la puntualitat, que som professionals, clar que sí. Però hi ha vegades que ja pot sortir tal, que si estàs aturat al mig de l'autopista, com està passant en aquests moments a la via de cintura, si estàs aturat, estàs aturat. I no pots coir una sortida cap a la dreta ni cap a cap banda, perquè estàs aturat, estàs bloquejat, que és això el que ens ha passat. Així que, si entiendo-lo mucho, però bé, anem a disfrutar fins a les 7 del programa d'avui, perquè avui tenim una cosa molt especial. Sí, que jo ara vos contaré. Ja ho crec. Lo primer de tot, posam a la vostra disposició el telèfon de Ràdio Murta. És el 971 43 97 85. Llámame ahora mismo, que ahora ya entras en directo, ¿eh? 971 43 97 85. Primera cridada en directe. Bones tardes.
4: Hola, què tal? Bones tardes.
5: Bones tardes.
4: Amb qui xerram?
5: Lluïsa Dinkio.
4: Qui hem d'escoltar, Lluïsa?
5: Pues me sap molt de greu el que t'ha passat, però bueno...
4: Res! De tot sigui res. Això.
5: Bueno, pues escolta, Madre de Pecos.
4: Sí.
5: I la dediqueria a la teva mamà, que li sentim avui de matí, encantadora, aquesta senyora. És meravellosa, com tu.
4: Moltes gràcies.
5: I després, Anna Maria, Anna Francisca de Menorca, que és cumpleaños també, molt d'any, Francisca. Que feix molt, la teva mamà, i té un besito. Però ser dues, qui en som, vale?
4: Molt bé.
5: Gràcies,
4: Manu. Gràcies. Bones tardes. Gràcies
5: a tu. Bones tardes.
0: Cada dissabte vespre, a Can Matías i Miquel, Sábados de Baile, amb en Roberto Coll, passat demà. No rompas más. Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. 971-427-320. Lo mejor, tu única opción. Todos los sábados, a partir de las 20:30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
6: No rompas más mi pobre corazón.
7: Un saludo a todos los oyentes de Radio Murta. Soy Javier de Pecos, que ojalá muy pronto esté por allí y nos podamos ver. Adiós.

0: Un saludo a todos los oyentes de Radio Murta. Soy Javier de Pecos. Que ojalá muy pronto esté por allí y nos podamos ver. Adiós.
1: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salirá desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
2: Així és, Morenam, Egipte, i me fa una il·lusió que no te pots imaginar, no te pots imaginar. Conèixer el Cairo amb aquell museu, ses piràmides, a disfrutar d'un creuer per el Nilo, i tu ets atents, i si has conegut Egipte i t'ha fascinat com a immensa majoria que hi ha anat, imagina't fer aquest viatge, però millorat, juntant vol directe des de Palma, vol directe des de Palma, sense fer escales, i que t'acompanya el teu estimat amic Manu Blanco. Què te pareix? Que no és guapo, això? Anem amb una altra criada.
3: Bones tardes.
4: Bones tardes.
3: Amb qui xerram?
4: Són en el de Sopobla.
3: Qui hem d'escoltar, Neus?
4: Bravo per la música, per Juan Pardo.
3: I a qui ho dediquem?
4: Bueno, en primer lugar, a tu i totes de família. Li dedicarem avui que sentir que la senyora Francisca de Menorca fa anys i la seva vinyeta, Mariana. Per elles dues, molt d'anys i molta salut. I després saludaré en Emili de Palma, en Nathanson Oliva, el senyor Tomàs Navarro i tota la gent que escolta i que li agrada. Què vol dir? Plou molt per Palma, Manu?
3: Sí, bé, més que ploure, la zona on jo passava, per l'autopista, amb quatre gotes hi ha hagut un parell de cops, perquè fèiem l'efecte Miron, que deien que miram, frenes, sí. Patina un poc, i no són accidents greus, però són accidents que t'aturen el tràfic directament.
4: És que jo he intentat a les 5 i mig de telefonar i dic, ui, no hi haurà programa, perquè ahir tinc un cunyat que no està bé i era que seva i no vaig escoltar el programa. Sí. I ara aquí estic agrada perquè s'està posant més força. De l'era d'avui he sentit un troll, un llap i m'he xicada i ja tinc una lampareta de pila sempre quan fa mal temps del meu quarto i he vingut a la lampareta i he vingut a la banya i aquí no hi ha llum i m'havien deixat les claus del comptador. He hagut d'obrir i anar a la cotxeria perquè tinc un comptador a la cotxeria i un aquí. M'havia deixat claus de per tot.
3: Ai, Déu meu. Havia votat el diferencial. Ja ho crec, ja ho crec.
4: No fa gràcia.
3: Sí, no, m'ha fet gràcia així que m'ho has dit perquè t'ha sortit de l'ànima. Molt bé. Sí, i de res.
4: Si plou bé, ja està. Després de vigilar, si plovia bé. No, que només és estrany el llanç. Però provia bé.
3: Sí,
4: però ara
3: sí.
4: Fa, perquè te pide caure una borrumbada que em fa per la península.
3: No, tinguis por. Ja veuràs que no serà per tant. Eh?
4: Ja no... Sí.
3: Bueno,
4: Manu, moltes gràcies.
3: Gràcies. Adéu, bones tardes.
2: Com vos deim, cada dissabte vespre hi ha una festassa que amb Matías i Miquel. Mamma, Maria, mamma. Matías y Miquel Now presenta todos los sábados noche música en vivo con Roberto Coll, live music, line dance, gran pista de baile con todas las modalidades de baile, buffet libre. Información y reservas al 971 42 73 20 42 73 20.
5: ¿Dientes fijos en un solo día? En Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
2: OK Travel Marruecos, la aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: Així és, i de Montuïri a Ràdio Murta. Bones tardes, hola.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Amb la Maria de Petra.
2: Què hem d'escoltar, Maria?
3: Una cançó de Manuel Escobar, un popurrí.
2: I a qui ho dediquem?
3: A la Catalina Vanrell de Petra, que dissabte compleix 100 anys.
2: Molt bé.
3: Li dedica a ell i a tots els seus fills.
2: I d'ara mateix la posam. Gràcies per telefonar.
3: Molt bé, moltes gràcies a tots.
2: Adéu, bones tardes.
3: Adéu.
2: Ja sabeu que podeu cridar en el 971 43 97 85, que és el telèfon fix de Ràdio Murta, per entrar en directe. Però si voleu que surtin les vostres peticions en el programa La Vostra Música i els Dematins, ho podeu fer deixant la vostra petició en el contestador o directament mos envieu una nota de veu, un àudio per WhatsApp.
4: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Ràdio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691 82 53 21. Repito, 691 82 53 21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.

0: Tres Globes. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua, Tres Globes.
1: Aigata, aigata. I seguim en directe a Ràdio Mortavenga. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Amb Miquel de Rafal.
1: Què hem d'escoltar, Miquel?
2: Pues mira, d'en Roger Sánchez, sa cançó Another Chain.
1: A qui la dediquem?
2: Pues mira, com sempre, per tots vosaltres, per tothom que m'ho escolta, a la Natia Sant Oliva, a la Inés de les Bases Columnes, molt bona tarda de setmana per tothom, i avui a Bauxa a On li pegueu?
1: Avui ja estan de descans, a Bauxa. Ara sí, avui descans, sí.
2: Que també el vaig tacar.
1: Sí, ja estan preparant nou projecte.
2: Vale, ja.
1: Moltes gràcies. Adéu,
2: vale. Gràcies, Manu.
1: Gràcies, bona Miquel. Bones tardes.
2: Adéu.
3: Descansam avui de la tele, però de lo que no descansam és dels esdeveniments que fèiem en Ràdio Murti en grup 4, com per exemple la Fira de l'Esport d'aquest cap de setmana Sant Moix. Aquest setembre, Sant Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada per Grugwell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grugwell.es. Tot en el poliesportiu Sant Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.

0: cada vez que te cepillas encuentras pelos en la almohada o en la ducha, es el momento de tomar el control. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la caída, los picores y la falta de cabello. Primera consulta gratuita. No esperes más y ven a visitarnos. Estamos en la calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.
3: Així és, així és. I si aneu a Muro, passau perquè es fa bou. Clar que sí. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
4: Hola, bones tardes.
3: Amb qui xerram?
4: Inés.
3: Qui hem d'escoltar, Inés?
4: Hem d'escoltar, senyor president.
3: A qui ho dediquem?
4: A qui ho dediquem?
3: Sí, a qui tu vulguis.
4: Nati de Sant Oliva. Nati, que no soy ningún soler, soy una persona normal. I gràcies. I bueno, t'he de demanar una cosa.
3: Sí.
4: Perquè és que ja també m'ha fet el canal 4. I jo sempre t'escolta per la televisió, Ràdio Murcia.
3: I doncs has de reconfigurar...
4: Me fuig la televisió i me fuig el canal 4.
3: No passa res. Hi ha una cosa que és configuració automàtica i manual. Ho poses a manual i se reconfigurarà i tornaràs a tenir tots els canals que potser t'hagin desaparegut. Vale?
4: Però si ja no sé tocar res, que si tant no veuré res.
3: I jo, qualcú que en sapi, només li has de dir, has de configurar la tele de vell nou, i ja està.
4: Uh-huh.
3: D'acord.
4: És que jo sempre t'escolta la televisió.
3: Molt bé.
4: M'agrada més.
3: Clar que sí.
4: I sempre me fuig.
3: I no
4: li passa pensar que és per no dir una altra cosa. De botons al canal 4, ara te tot tenir. Però a la mitja de ballar no te tot tenir.
3: Ja ho veus.
4: Però me dediquen a Miquel d'Esportitxol. Ara igual sempre m'equivoco de Rafael, que de Llorito, o no? I a tots els que els agradi.
3: Molt bé, ara mateix la posam. Gràcies.
4: I l'amo ja està aquí, ja m'entenso.
3: Vale.
4: M'ha d'entendre.
3: No, ara mateix no, però és igual. Per ell.
4: L'amo, els que comanden són els amos.
3: Els que comanden són els amos, ja ho crec, l'amo, i se me dona, això ho tinc clar.
4: L'amo, els que comanda.
3: I de molt bé, no, jo no són l'amo ni de que nostre.
4: Bueno, perquè tu...
3: Jo no són l'amo ni de que nostre. Molt bé, gràcies. Adéu, bones tardes. Adéu.
4: Adéu.
3: L'amo de la benzinera Pepe de les Palmeres és el meu amic Miquel Tomàs i ho du la seva filla, Nakata. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
0: ¿Llevas tiempo preocupado por la falta de cabello? No esperes más. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la alopecia masculina, femenina y alopecia oncológica. Primera consulta gratuita. Da un paso adelante para tu cabello y ven a visitarnos. Estamos en calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
5: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent?
1: A Per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. A Per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. A Per Grams. Amb pàrquing gratuït. A Per Grams.
5: Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad.

0: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
1: ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar?

0: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Així és, i és que torna a la Fira de l'Esport en el marc del 50è aniversari del Palau Municipal d'Esports Som Moix. Els dies de 9 i 20 de setembre, aquest cap de setmana, el Palau Municipal d'Esports Som Moix recupera la Fira de l'Esport, un dels esdeveniments més emblemàtics de l'esport palmesà. Durant dues jornades, Som Moix reunirà més de 125 entitats esportives i oferirà més de 180 activitats gratuïtes per totes les edats. Exhibicions, demostracions, tallers i activitats participatives perquè tothom pugui descobrir, practicar i disfrutar de l'esport. La Fira de l'Esport serà aquests dies de 9 i 20 de setembre, aquest dissabte, aquest diumenge, de 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores, en el Palau Municipal d'Esport Som Moix. Una gran festa per celebrar l'esport i el 50 aniversari del Palau Municipal d'Esport de Som Moix. Vine, participa i viu l'esport. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services, com no, recomanat per Ràdio Murta, emissora oficial, i tot grup 4, que serem allà aquest cap de setmana. Però per anar acabant, perquè saps que a continuació tindrem un especial Tanga Team, sí, i Changuito, perquè serem a la Fira de l'Esport diumenge. També escoltarem en Anastàcia, que fa 58 anys avui, en Carlos Tarque, de Meclan, en fa 57. Mare meva, quantes cosetes. Sí. Però aquest cap de setmana hi ha una altra cosa, hi ha un altre esdeveniment que jo volia recalcar per la gent que li agrada el tema d'estètica, d'estar en mans de grans professionals que cuiden ben molt de la teva imatge, com és el meu cas, el cas de la nostra estimadíssima Leonor Yabata, que sempre participa en els esdeveniments quan fa falta d'aquesta casa Grup 4, Canal 4 Televisió, Ràdio Murta. Així que la volem saludar perquè mos conti un poquet que tenim aquest dissabte de Vet Serenal. Leonor Yabata, bones tardes.
1: Hola, què tal? Bones tardes, Manu, meu germà, meu amic.
0: Com estàs, moltíssimes estimada? Gràcies. Com estàs, perfecte, preciosa?
1: Perfecte, rei, aquí, pues, acabant quatre cosetes ja, perquè aquest dissabte tenim, bé, començam una nova andadura, diguéssim, i, bueno, vosaltres ja, bé, tu ja saps que nosaltres tenim a Badia Gran, a urbanitzacions...
0: A les Badies, sí.
1: A les Badies, un centre d'estètica avançada, tenim un altre a Cap de Pere, i ara, ja començant aquest dissabte, tenim jornada de portes obertes a Serenal, en el carrer Trencadors 59, a la peluqueria estètica Sandra. Començam una col·laboració amb ella, una nova andadura i un nou centre perquè la gent pugui... Bueno, pues des de qualsevol banda ja, és que ja a poc a poc estem arribant quasi a Palma.
0: És que m'encanta, perquè el centre neuràlgic a les Badies, allà on va començar tot això, però jo coneguent la vostra professionalitat, ja no l'amistat que tenim, teu, amb el teu home, amb en Pablo Pérez, en l'Ali, i tot l'equip que esteu formant, la veritat és que la gent està encantadíssima perquè vosaltres feis algo que tenim en comú en Ràdio Murta, que fidelitzam els clients i els oients. I sempre va més perquè la gent que passa per les vostres mans, Leonor, queda encantada.
1: Pues moltíssimes gràcies, és vera, perquè la veritat és que ja tenim un munter de gent que ve aquí a Badies, tenim un munter de gent a Cap de Pere, i bueno, pues, esperam que aquest dissabte, amb aquesta jornada de portes obertes, pues, vengui molta de gent i ja comencem a tenir pues, més gent tota, perquè vengui
0: sí. Feina. Leonor, és que hi ha gent que ve a les Badies, jo me consta, de Palma i sobretot també de Serenal, ja no només de gent de les urbanitzacions, que ve expressament a Bahia Grande, a la nostra zona, a la Marina de Llumajor, però això els hi fa un favor fantàstic que hagueu arribat en aquesta col·laboració, aquesta sinergia, en la Sandra, de la peruqueria Sandra, que està a Trencadors 59, si no m'equivoc, allà ben al mig de Serenal. Sí, contem-nos, aquesta jornada de portes obertes, que començarà, si no m'equivoc, es de matí,
2: Jo m'imagino que més que res és perquè la gent conegui el lloc allà on sou, ara també la gent que vulgui anar, que no vulgui anar fins a les Badies, o que no sigui de la zona, de Parellà, de Cala Ratjada, d'Artà, o de Cap de Pere, que és allà on esteu, sí. I que pugui venir a la platja de Palma, no?
1: Claro, claro, sí. Pues nosaltres començam a les 10 des de matí, serà la jornada de portes obertes, fins a les 6 de sora baixa, i tindrem tota la maquinari perquè la gent pugui... deleitar-se i demanar i fins i tot també durem una màquina que tenim en el nostre centre, que és per fer un estudi facial, i aquest estudi facial és totalment gratuït, i així pues, li podem dir a la gent pues, més o manco com té la cara i que el que ha de menester i tot això, a part de tots els tractaments corporals que feim, així com SIFUP, per eliminar la grasa, la criolipòlisi, la presoteràpia, que tenim un munter.
2: Tot això jo ja ho conec.
1: Sí, fins i tot l'espa capilar, que a tu t'agrada molt.
2: Ai, per favor, per favor.
1: Tu fan l'Ali, la nostra...
2: Mira, l'Ali t'he de confessar una cosa. Me va comentar, això és quan una persona és vocacional i que sent els colors i que li agrada el que fa. M'ho va dir, diu, que t'has relaxat. I dit, sí, m'he relaxat, ha estat increïble. I em diu, jo me relax més que tu, fent la meva feina, m'encanta. I dic, ostres, que guapo, no?
1: Això està guapíssim, és que a part quan jo li dic, Lali, tens un spa o tens dos o tens... Bueno, se posa de contenta, així agrada anar a fer feina.
2: Clar que agrada anar a fer feina, així tenim la sort, jo presumes que tenc la sort de poder viure de lo que més m'agrada, d'aquesta feina.
1: Amb aquesta bou, Manu, estimat.
2: No m'obliguis a fer-te una broma, que tu saps que jo, micròfon tancat, te faig cada broma que te quedes, que t'anava a dir, faig que te'n paguesquis, però no ho aconsegues. Leonor Llevata, jo m'imagino que convides a la gent a que vos seguesqui també a través de les xarxes socials, no és així?
1: Sí. Bueno, tu també, gràcies a tu, mos vares compartir. Són uns sí que varen fer quan vas venir a fer-te el tractament. I la gent mos vol seguir les xarxes socials...
2: Només han de posar Leonor Llevata.
1: Sí, Estètica Avançada, Leonor Llevata, i mos poden trobar a Instagram, a Facebook, també tenim la nostra pàgina web. Poden posar Mètode Llevata i aquí li sortirà tot.
2: Ah, que bé.
1: Perquè nosaltres sempre ho deim, la nostra feina tenim un mètode, o sigui, nosaltres ajustam cada tractament, o sigui, cada tractament és personalitzat per cada persona, perquè clar, cada persona és diferent.
2: Sí.
1: Entonces, pues l'hemos bautizado el Mètode Llevata, perquè utilizamos este mètode.
2: Però és que m'encanta, ostres, que bo, Mètode Llevata. Molt bé, idò, preciosa i estimada amiga Leonor Llevata, enhorabona per aquesta tan bona feina que feis, tu i tot el teu equip, tant de Ses Badies com de Cap de Pere, i ara també en Sandra Serenal. Que demà pegaré un vot per allà, veurem si m'arregles un poc, que tu saps que jo estic encantadíssim d'estar amb vosaltres.
1: Sí, però tu ja estàs guapíssim, o sigui que ja poquita cosa et podem fer contigo.
2: No. Idò, mos hem de mantenir, i tu fas... Que així puguem estar per millor dels sentits en les teves mans, que és una superprofessional. Leonor Llevata.
1: Moltíssimes gràcies, Manu. Puc fer un domes d'una cosa també?
2: Lo que vulguis.
1: Bueno, dues coses. Primer, també he de dir que el meu fill, en Saúl, varen fer una inauguració de la seva barberia i que està just de vora del centre de Badies. O sigui que ho poden trobar de vora just de la meva estètica.
2: Un barber jove i modern. Sí.
1: Això mateix, un barber i, bueno, pues que la gent que no fa... La gent d'aquí d'urbanització no fa falta que se'n vagin a Serenals.
2: Exacte.
1: Tenen aquí en Saúl Barber Shop, aquí a Badies.
2: I Feim Poble.
1: I Feim Poble, això mateix. O sigui que si han de menester cita, doncs xarxes socials, o si no, el meu telèfon, que és el 626-227709.
2: Torna-ho a repetir, però alerta, menys si ara te començaran a enviar whatsapps d'aquests que...
1: M'és igual, això és el telèfon de la feina, 626-227709, tant per Barbershop Saúl com per l'estètica, tant de Cala Ratjada, Cap de Pere, Serenal i Badies.
2: Molt bé, però que només l'invint per temes professionals, que sí, Leonor Llevata és molt guapa i molt atractiva i alerta.
1: Vinga. Bé, i una darrera cosa, Manu, gràcies sempre. Gràcies sempre perquè no només ets un professional com la copa d'un pino, que tot el mundo ja lo sabe, sinó ets un amic. ets un amic, ja has estat quan jo ho he necessitat, ja saps de què estic xerrant, i que t'estim moltíssim, el meu home t'estima moltíssim, i que, ojalà, hasta la eternitat...
2: Així serà.
1: Això mateix.
2: Així serà, cariño.
1: Vinga, germà.
2: Un beso, te veig demà.
1: Gràcies, i demà.
2: Adéu, preciosa. Adéu. Leonor Llamata.
0: Molt bé, i a continuació, a Ràdio Murta, farem un pot especial del meu grup, de Tanga Team, que estarem actuant aquest diumenge a partir de les 12 a Sant Moix, en aquesta fira de l'esport, amb en Changuito, que també escoltarem a continuació. També tindrem en Anastàcia, que fa 58 anys, i en Carlos Tarque de Meclán en fa 57. Ja són sèniors, eh? Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres disfrutant, espero que disfrutant, d'aquesta sa teva Ràdio Murta. I si t'agrada, digueu on esteu, amics.
3: Soy Leslie, cantante de los Tirex. Un saludo bien fuerte a Ràdio Murta para todos los amigos y amigas que nos estáis escuchando. Felicidades. Muchas felicidades.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: Hola, què tal? Som en Pau de Bon. Envio una salutació molt gran a tots els oients de Ràdio Murta.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.

0: Joana.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: Bon dia, com esteu? Som en Joan Sanguito i vos amb ell una forta abraçada i una salutació per tots els oients de Ràdio Murta.
1: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
2: Uep, jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada o una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, que escolten Ràdio Murta. I demano també. I els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

0: Güey, vull donar els molts d'anys al meu amic Manu Blanco, a tots els que escolten Ràdio Murta, i també desitjar molts d'anys a tothom, sobretot a vosaltres, les dones. També que tinguem botifarrons, sobrassades i allò, un poc més que l'any passat, que molts d'anys...
1: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
2: Outlet de sofás y colchones.
1: Big Bang.

cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971

9785. Pues sortirà el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que eixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Senyores i senyors, vos voldria contar l'història d'un pagès que tot el dia va ben gat. Ella és bona persona, però sempre mostra estorna amb els problemes amb sa mare, amb sa filla i el veïnat.

0: aquí descansaré.
1: Bon dia, com esteu? Som en Joan Sanguito i vos envio una forta abraçada i una salutació per tots els oients de Ràdio Murta.

0: sorra que s'entén en barveïnat.
1: El seu home és un bandarra, tot el dia va ben gat.
0: I deu dir que fuma porros.
1: Una bona la armada.
0: Ha enganxat la fia d'esbola i l'ha deixat embarassada.
2: Què vol dir? Això va.
0: I no ho sé.
1: Això m'han dit.
3: I quan sa mare vengui a cercar-me, pots que em trobi trascant.

0: con Nisa de Palma.
1: Me llamo Isabel y llamo del Arenal.
2: Som en Jaume de Quiubert.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que és enriquetista mallorquí de la classe 420, Jordi Calafat, va aconseguir la medalla d'or olímpica a l'any 1992?

Ei, bones, som el Jos. Volia saludar en Mano Blanco, Ràdio Murta i a tots els vients. Una ferrada molt grossa.

0: jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una besada molt forta a tots els oients...
1: De Manu Blanco.
0: De Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.
2: Ja sé.

Aquests són els nostres consells. Mans suaus. Una manera molt senzilla per suavitzar les mans és mesclar dues cuarades de xivada amb aigua i deixar en reposar la mescla fins que l'aigua torni blanca. Poseu la mà dins d'aquesta aigua durant uns minuts.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som en Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada en el nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients.
2: De Ràdio Murta.
0: Yeah!
3: Yo tengo casi, casi la seguridad.

coneguem les nostres dites i refranys. En Simbols se va morir de fam. Se diu quan qualcú ofereix una cosa per pur compliment, dient allò de si en vols...

0: Hola, som en Toni Frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos hauríem de fer mirar, eh? Perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... bueno, que passis un bon dia.

Sabíeu que en el carrer Verí de Palma se troba el Centre Cultural Contemporani Pelaires des de la seva fundació a l'any 1990?